pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni on podré.

Thank you.

certain quality which really is unique.

0: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
1: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
2: dona, no, no dona temps.
1: O sigui, el viatge d'anar de tornada...
3: Clar, jo vés al bar.
1: Visualit... No, vés a la demanar que et fatin fora i a la ràdio.
4: Clar, perquè Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
5: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000.
6: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
7: Nom. Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
7: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
7: 62.480.
0: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
9: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

semàfors pinten de colors als carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em

if I saw you again. I wouldn't know what to do to run away.

0: naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: Àrea hermètica. Misteris de ràdio Valdés.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut. Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: When I met you in the summer.
1: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
3: dono ni una cosa ni l'altra.
2: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: No, vés a demanar que et fatin fora i a la ràdio.
5: Clar, Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
6: A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
7: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
8: Nom. Conxita Granger Veleta.
9: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
9: Matrícula.
8: 62.480.
1: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
10: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
1: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
2: dono, una cosa no em dono ni temps.
1: O sigui, el viatge d'anar de tornada...
3: Clar, jo vés al bar.
1: No, vés a la demanar que et fatin fora i a la ràdio.
4: Clar, Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
5: A Plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
6: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, aquest cilindre a l'interior.
7: Nom. Conxita Granger Veleta.
8: Dia d'entrada al camp de concentració.
7: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
8: Matrícula.
7: 62.480.
0: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
9: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: el passat dimarts a Vilassar de Mar. Al Maresme, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. Ja en cultura, les colles castelleres de Valls han aconseguit descarregar fins a 5 castells de gamma extra per la diada de la Festa Major del municipi vallenc de Sant Joan. La colla vella dels Xiquets de Valls han portat a plaça el 5 de 9 en folre, seguit amb el 4 de 9 net i el 7 de 9 en folre. La colla jove Xiquets de Valls ha tancat també descarregant el 4 de 9 net i la torre de 9 en folre i manilles. I en plana esportiva, l'Igualada ha arribat durant aquesta tarda a Barcelona al Prat. Després de proclamar-se campió de l'Hockey Lliga i fer-ho després de 29 anys que no aconseguien aquesta fita esportiva. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: When I met you in the summer.
1: Ràdio Caldes es posa el banyador i les ulleres de sol. El dilluns 29 de juny comença la temporada d'estiu a Ràdio Caldes. Una combinació de música, informació i continguts divulgatius per fer l'estiu més agradable i entretingut.
2: No porto les claus. I és allò que dius, no, ara no em
3: dona, no, no dona temps.
2: O sigui, el viatge d'anada i de tornada...
4: Clar, jo vés al bar.
2: No, vés a demanar que et fatin fora i a la ràdio.
5: Clar, a la tour.
6: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur.
7: A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000. L'organització en compta 60.000.
8: Ara, però, les claus que utilitzem, que són aquestes tres petites de metall, són les claus que en diem de pany de serreta o de bombí, aquestes terminologies que a vegades sentim, que tenen doncs, això, aquest cilindre a l'interior.
9: Nom. Conxita Granger Veleta.
10: Dia d'entrada al camp de concentració.
9: Camp de concentració de Ravensbrück. 2 de setembre de 1944.
10: Matrícula.
9: 62.480.
1: Salut, cultura, història, ciència, llibres, persones i música. Molta música per fer més suportable la calor. A partir del 29 de juny, programació d'estiu a Ràdio Caldes. Com sempre, al 107.8 de l'FM i a radiocaldes.cat.
11: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum a més dimarts a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença el Fòrum amb Conxi Sánchez.
2: Un país es defineix no tant per les seves lleis, sinó per les seves festes i per allò que decideix oblidar. Això és una frase de Joan Fuster. I amb així ja puc dir molt bon dia, Caldes. Avui, vigília de Sant Joan, pot ser convé recordar que les festes no són només tradició, són un mirall. Un mirall que celebrem i del que preferim no mirar massa estona. Perquè avui és el Dia Internacional de les Enginyeres i encara cal un dia per recordar que hi ha professions que durant dècades han tingut la porta mig tancada per a elles. També és el Dia Internacional de les Vídues, un recordatori incòmode que hi ha realitats socials que continuen invisibles, com si la vulnerabilitat fos una qüestió privada i no un assumpte de país. I mentrestant, ens preparem per a la nit de Sant Joan, la nit més curta de l'any, la nit del solstici d'estiu, la nit en què el foc purifica, crema i transforma. Una nit que ens agrada imaginar màgica, però que sovint es revela més del que voldríem, com celebrem, com convivim, com ens cuidem o com no ho fem. I aquí és on entra el sarcasme inevitable. En un país on es poden cremar petards, però no sempre es poden cremar decisions judicials sense cap ni peus, d'aquelles que arriben avalades per la dreta i l'extrema dreta i que ens recorden que la justícia, a vegades, té més de foguera que de balança. Decisions que no il·luminen, sinó que enfosqueixen. Decisions que no protegeixen, sinó que castiguen. Però avui no venim a pagar res, venim a encendre consciències, converses, comunitat. Perquè Sant Joan és això, una flama que ens uneix. Sí, però també una flama que ens interpel·la. Què volem cremar? Què volem salvar? Què volem recordar i què volem deixar d'oblidar? I mentre ho pensem, deixeu-me acabar amb una veritat incòmoda i una mica divertida, que només et pot dir un dia com avui. Benvinguts a la nit més curta de l'any, l'única en el que els nostres polítics ens permeten cremar diners públics en petards. Pot ser perquè aprenguem a fer-ho nosaltres mateixos amb les seves pròpies promeses. Benvinguts al Fòrum. Amb aquesta reflexió iniciem aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que vol ser la veu viva d'un poble que ens mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé dues hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que ens importa, de tot allò que ens afecta i que ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimarts 23 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? Doncs, de seguida, entrarem a la sanitat a debat, un espai per posar el focus en qüestions que ens afecten directament i que formen part del nostre dia a dia. Avui amb Marilú Talavera i Xesca Zapater, que ens portaran un nou tema de pes i actualitat posant el focus en el que és l'atenció primària, com va començar, fortaleses, debilitats i reptes de futur. La segona hora estarà dedicada a la celebració de la Revetlla de Sant Joan a Caldes, que enguany porta per lema la flama que ens uneix, una celebració que recupera el format més comunitari i festiu gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament amb associacions de veïns i entitats locals. Una nit per compartir cultura popular, festa, amistat i comunitat. Aquí al Fòrum ens avancem per parlar del que representa aquesta festa tan arrelada al territori i de com hem de viure-la en diversió, sí, però també en respecte i civisme. Per parlar-ne, en aquesta segona hora ens acompanyarà la regidora de Cultura, Laia Cuscó, Josep Manel López, cap de la policia local i altres persones que donen vida en aquesta flama. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. I ara sí, entrem directament a la sanitat a debat, i per parlar, o sigui, justament per parlar de salut. I a més, avui, amb la participació de dues de les tres persones que han portat a aquesta secció durant tot el que hem portat d'aquesta temporada del fòrum, no? Perquè justament avui acabarà el que seria la temporada d'aquesta secció. A la ràdio la temporada l'acaba el divendres. Però, sobretot, benvingut, Mariluz Talavera i Cesca Sabatet. Benvingudes.
3: Bon dia,
4: Conxe.
3: Gràcies.
2: Tot i que sigui avui, justament per tancar, però bé, era una manera de que estiguéssiu les dues, ja que Pilar Loncang, l'altra, podríem dir, aixa d'aquesta, de la sanitat de debat, doncs no podia estar. Ella ha començat les seves vacances una miqueta abans, eh? Per entrar en matèria, avui parlareu d'un tema que ens toca de ben a prop, i del que vosaltres en sabeu molt. En tot cas, nosaltres ben a prop perquè l'atenció primària és la que tenim més propera, eh? I vosaltres perquè tota la vostra professió, podríem dir que ha estat sempre amb l'atenció primària. Doncs així, que no sé, per començar, doncs, de fet, els temes, o sigui, a banda de saber com va néixer l'atenció primària, podem començar per aquí, no?
4: Sí, començo jo, Conxe. A veure, de metges de capçalera i practicants als pobles i a les ciutats n'hi ha hagut sempre, que era d'alguna manera una certa atenció primària, però l'atenció primària tal com s'ha conceptualitzat i com la coneixem ara va començar l'any 1984 arran del decret sobre estructures bàsiques de salut, un decret que va fer el govern d'aleshores, el govern estatal d'aleshores. Va ser la primera reforma de calat del sistema sanitari després de la dictadura, perquè als anys 60 i 70 els hospitals es van anar desenvolupant i van anar entrant en una dinàmica de creixement i d'una prestació de qualitat, però el que era l'atenció als ambulatoris o als pobles, que no hi havia ni tan sols ambulatoris o hi havia consultoris o la gent treballava a casa seva, doncs bé, era realment molt deficient, no? Doncs amb la fita històrica d'aquest decret del 84 es va transformar profundament el model assistencial tradicional de l'atenció primària. Vam passar de consultes de dues hores que feien els metges i els practicants a més de 40 pacients, treballant cadascú pel seu compte, unes infermeres que gairebé es dedicaven exclusivament a fer cures i a posar injeccions, i vam passar a un sistema multidisciplinar dels equips d'atenció primària als centres de salut, que a Catalunya, la resta d'Espanya es diuen centres de salut, però a Catalunya es van dir centres d'atenció primària, tot i que encara alguna gent en diu ambulatoris. O sigui, els ambulatoris sí. Era abans de l'any 84. Imagina't si anem endarrerits.
2: Però jo diria que de totes maneres, ambulatori, que ara ja no es fa servir tant, però el CAP, així tal qual, centre de salut, que el centre d'atenció primària quedaria per al CAP, no? Perquè és més curt, no? I el centre de salut.
4: És equivalent, només que oficialment a la resta de comunitats es diuen centres de salut, i aquí a Catalunya se'ls va anomenar centres d'atenció primària per allò de ser diferents. Que, de fet, el decret del 84 de l'Estat va ser el 85, el 86, que es va fer el propi català, i aquesta reforma es va començar el 87, de fet, a Catalunya. Bé, amb aquest nou model es van incorporar jornades de 8 hores, i de les dues hores es va passar a treballar 7 i mitja, no 8, exactament en 7 i mitja, a tenir especialistes en medicina familiar i comunitària i a donar-los un paper més ampli a les infermeres, que van passar de posar injeccions a fer tasques d'educació sanitària, de prevenció, de seguiment de malalties cròniques, tota una sèrie d'activitats que han anat fent, no? I aquest canvi històric va ser possible gràcies a un marc conceptual que es va definir a la conferència d'Alma-Ata, que es va fer el 78, promoguda per l'Organització Mundial de la Salut i la UNICEF, que va establir que l'atenció primària de salut havia de ser l'eix

0: dimensions. Aquest va ser el marc conceptual, el marc polític també de desenvolupament de l'atenció primària. Un altre canvi que va impulsar la reforma va ser la creació de l'especialitat de medicina familiar i comunitària, que també es va fer l'any 78, el mateix any de la declaració d'Almata, i que va decretar que els metges que havien d'exercir l'atenció primària havien de ser especialistes. Fins aleshores eren metges llicenciats sense especialitat, i a partir d'aleshores es va fer una formació pròpia de l'àmbit d'exercici professional de l'atenció primària, en formació, en prevenció, en clínica, amb aspectes clínics molt propis de l'atenció primària, amb investigació, amb docència, i va obrir el camp del que era la medicina de família. Avui, i a partir d'aquest decret, els metges de família tenen el mateix estatus acadèmic que qualsevol altra especialitat, o sigui, tenen els mateixos anys de formació i el mateix reconeixement en quant a categoria de...
1: A més, metgessa de família, has de fer el MIR, que l'especialitat, que són, no sé si són 4 o 5 també, igualment.
0: Primer eren 3 anys i ara són 4, sí. O sigui, tenen els 6 anys de grau, com tots els metges, i llavors 4 anys d'especialitat. Per donar compte de la importància que té aquesta especialitat en el sistema, si els primers anys es convocaven 600 places, més o menys, centenars de places no arribaven a 1.000, aquest últim any se n'han convocat més de 2.500. Vull dir que és l'especialitat que més places convoca a MIR.
1: De fet, també perquè... els CAPs, els centres de salut, normalment sempre qui estan més són els especialistes ara, clar. Excepte que encara pot dir que està el pediatre, no, la pediatra, però és que si no són metges de família.
0: Clar, és que el pes del sistema sanitari ho porten els metges de família i les infermeres,
1: però exacte,
0: en el camp de la medicina són els metges.
1: Cada metge, perquè en el centre de salut hi han diversos metges, metgesses de família, no? I cada metge doncs té les seves infermeres i infermers.
2: Però el que tu dius de pediatra, molts dels que estan fent de pediatra són metges de família.
1: També són metges de família, a més, vull dir que...
2: Perquè part de la formació del metge de família és rotar per pediatria, també. Tenir formació en pediatria.
1: Clar. Clar, perquè són els aquí entrarien els infants, no? Perquè ve a ser, diguem, el mateix metge que està
2: la
1: també.
2: Mirada del metge de família és des del nen petit fins a la persona en el seu moment de la mort, és una mirada àmplia, llarga,
1: global,
2: vida, no?
1: Sí, sí, de tota l'edat,
0: de la cuna a la tumba, diuen els castellans. Bé, doncs, què dèiem, el Real Decret aquest que va possibilitar aquest canvi es va anar aplicant mica en mica, no va ser així de cop i volta. Els primers equips d'atenció primària a Catalunya es van posar en marxa l'any 87, però no es va acabar fins l'any 2000 a Barcelona.
1: O sigui, 13 anys.
0: Va tardar 13 anys. O sigui, l'any 2000 a Barcelona encara hi havia metges i practicants que treballaven 2 hores. Per què? Perquè hi va, primer, que posar en marxa tot això era molta inversió, s'havien de fer centres, s'havia de contractar personal, vull dir, era una inversió substancial. I per una altra part, hi va haver unes certes resistències d'alguns professionals. Sí que hi va haver molt compromís i molt entusiasme per una part dels professionals, però també hi va haver resistències. I aquestes resistències es van donar sobretot en l'àmbit urbà. Llavors tot això va fer que a ciutats i a Barcelona en concret no s'acabés la reforma fins l'any 2000, o sigui que va ser una gestació llarga i un part molt llarg, no? Llavors hi ha un altre paraigües legal, un altre tema legal que és important a destacar, que és la Llei General de Sanitat, que es va fer l'any 86. Amb aquesta llei es va consolidar el decret de reforma de l'atenció primària del 84, que s'havia fet 2 anys abans, va consolidar aquest decret i, a més, va suposar un canvi de model sanitari. Es va passar del seguro obrero d'enfermedad que es va crear als anys 40, sota el franquisme, a un sistema nacional de salut. El seguro obrero d'enfermedad donava cobertura als treballadors i als seus beneficiaris, que se'n deien, les seves famílies, però deixava de banda molta part de la població que no tenia dret a l'assistència. Amb la Llei General de Sanitat es va decretar la universalitat de la

0: tensió i el seu finançament no en base a les quotes del treball, sinó en base als pressupostos generals, als pressupostos generals de l'Estat. O sigui que està finançat per impostos. De la mateixa manera que encara hi ha algú que diu ambulatoris, encara hi ha gent que diu seguretat social, i no, el nostre sistema ja no és de seguretat social, eh? O sigui, anem a la sanitat pública.
1: Clar, i sempre, que... i encara no es pot, no oblidem mai de, i sempre diem la seguretat social, és cert, no, no.
0: Hem de dir la sanitat pública,
1: sanitat
0: o el sistema públic,
1: totalment,
0: o el sistema públic de sanitari, o el sistema públic de salut, perquè ja no té res que veure conceptualment ni funcionalment amb el que era el seguro.
1: Pues encara es diu molt,
0: la seguretat social.
1: Pues això de, doncs... diu, tu tens seguretat social, és una paraula que no la treien,
0: no, ja
1: totalment
0: no
1: incorrecta.
0: Des de l'any 86 ja no existeix.
1: Pues, doncs mira que l'hem anat...
0: Ha passat temps, eh? Doncs encara
1: 86,
0: tenim aquestes coses.
1: Han passat 20 anys. Eh?
0: I que, bé, no, que, bé, no, 40.
1: O 40, 40 és veritat.
0: 40.
1: 40 anys, eh? Que han anat seguint dient seguretat social.
0: Sí, no es va concretar l'any 86, es va fer els anys successius amb decrets de creació dels diversos sistemes autonòmics de salut, bé, tots els canvis que s'havien de fer, però bé, el tall legal va ser 86.
1: Mm-hmm. I aquí pot ser que siguis tu, quines són per vosaltres les grans fortaleses, podeu respondre les dues, eh? Però
0: sí, sí.
1: Com ja aneu així, no? Les grans fortaleses de l'atenció primària,
2: doncs,
1: que funcionen bé, clar.
2: Jo volia dir, abans de parlar de les grans fortaleses, jo vaig viure els dos sistemes. Prèviament, el que diu la Cesca, el meu germà no tenia seguretat, el seguro obrero, perquè estava estudiant, i van haver de pagar, el va tenir un fill i van haver de pagar el part tot, perquè, i això va suposar a nivell econòmic, a nivell familiar, una despesa molt important. I imagina't, perquè no tenia cobertura sanitària. Aleshores, jo crec que l'atenció primària en la Llei General de Sanitat i el canvi que va haver-hi va suposar una gran riquesa per la societat, impressionant. Les fortaleses que estan descrites i que nosaltres, jo les he anat descobrint treballant, no? És la proximitat i l'accessibilitat. Aquesta és una de les grans fortaleses. Jo quan vaig començar a treballar van dir, vaig arribar a Caldes a l'any 90 i van dir, com que ets l'última en arribar perquè tenia una baixa maternal i això, aniràs a Sant Feliu de Codines. I allà vaig descobrir la fortalesa que té aquesta proximitat i accessibilitat, el que pogués venir una persona i dir, mira, tinc la iaia que no es troba bé, podries venir a veure-la, i que sense cap entrebanc de per mig poguessin venir a demanar-te que anessis a casa a veure aquesta persona, no? Això és una fortalesa impressionant, la proximitat i l'accessibilitat, el que no hi hagi aquestes llistes d'esperes, el que la gent pugui arribar i que es trobin com a casa i que hi hagi l'acollida que ha d'haver-hi, no? És la porta d'entrada més directa i al sistema sanitari, no? I que no es necessita cap instrument per poder accedir, només que la persona demani ajuda, això és l'únic que necessita, no? Una altra fortalesa és que hi ha una atenció integral i continuada. És a dir, s'ofereix el que deien abans de la cuna a la tumba, no? El seguiment al llarg de tota la vida. Però amb una mirada no de malaltia, no es mira aquesta persona té diabetes, aquesta persona... No, no, és una mirada integral de tota la persona, perquè la persona no són malalties, són persones,
1: I
2: no?
1: Tant.
2: I aquesta atenció integral i continuada és el que ofereix l'atenció primària al llarg de tota la vida, no? Tant per les malalties agudes, per el control de les patologies cròniques, per la prevenció... És una continuïtat al llarg de la vida. El que hem anat dient en aquests dies aquí, la longitudinalitat.
1: Exacte.
2: També.
1: Que continua, aquesta, no sortim més.
2: Aquesta longitudinalitat,
1: sí.
2: Què ens dona? Un coneixement del pacient i del seu entorn clau, no? A l'hospital veuen el pacient que està una setmana en un llit i veuen una malaltia. Nosaltres sabem l'entorn d'aquest pacient, la seva família, com viu, a qui estima, quins problemes té. Aquest coneixement tan, tan extens del pacient és el que ens dona una fortalesa, perquè jo sé, puc entreveure si aquest pacient farà un bon compliment de tractament. Puc entreveure si, si tindrà dificultats, no? I la meva actitud pot canviar segons aquest coneixement, no? Els equips coneixen l'historial clínic, l'entorn familiar, les necessitats socials, no? I això què ens dona? Pues, ens dona una atenció més personalitzada, no? És la gran longitudinalitat, que és el valor per mi principal de l'atenció primària.
1: Uh-huh. No sé si encara pots afegir més.
2: Sí, una altra cosa és que els professionals estan molt qualificats. Són professionals que estan molt preparats. Jo crec que el metge no té molta diferència si un metge té la especialitat d'infermeria familiar i comunitària o no. I també a nivell d'infermeria, les infermeres que estan fent l'EIR també, les que estan sortint especialistes, jo el meu bagatge l'he anat aprenent al llarg dels anys. Elles ja venen amb una experiència i una motxilla cargada molt gran, no? Tenen una formació molt bona. Aquests professionals que estan molt qualificats en la incorporació també de les infermeres especialistes fan que es tingui una capacitat de resolució en els equips d'atenció primària molt gran. La major part dels problemes es poden resoldre a l'atenció primària, sense necessitat d'anar a l'hospital. Hi ha patologies que sí que s'han de ser visitades i resoltes i seguiment a nivell hospitalari, però dirien que són les mínimes. La major part es poden resoldre a l'atenció primària. I això es fa perquè es treballa en equip multidisciplinar. Quan vaig arribar a Sant Feliu de Codines, el doctor de los Pinos, el doctor Weissman, l'Àngel, el practicant, cadascú visitava per compte seva al seu domicili. I quan es van juntar el treball multidisciplinar, això és una fortalesa increïble, perquè el que no veuen uns ulls ho veuen els altres, no? I aquesta interconnexió, no? de poder treballar conjuntament, crec que això és molt important. A nivell hospitalari hi ha més mancança. Infermeres que han anat a treballar a l'hospital, aquest treball conjunt multidisciplinar ho troben molt a faltar, perquè és el company, el tu a tu, el colze a colze, el que tenim, no?, l'atenció primària. Uh-huh. I després, el gran canvi que va haver-hi també és que les infermeres no tenien un cupo de pacients, tenien una hora que anaven a posar injectables o a fer cures, però quan es va donar un cupo de pacients, jo me'n preocupo d'aquests pacients, he de fer seguiment d'aquest... Això també és un valor molt important, no? Perquè afavoreix el tema de la longitudinalitat, no? El seguiment d'aquests pacients. I jo crec que aquests són uns valors importantíssims a nivell de l'atenció primària.
1: Fortaleses, no?
2: Les fortaleses, sí.
1: I què impacte real creieu, no?, que ha tingut la burocràcia en el vostre dia a dia?
2: Jo crec que la burocràcia que hi ha avui en dia
1: podeu
2: és un impacte molt negatiu. En aquests moments, per mi, és un impacte molt negatiu. Hi ha molta, molta burocràcia, moltíssima. Per tot s'ha d'omplir, que és molt diferent de quan van començar, que per tot s'ha d'omplir tests, s'han de fer la tira de fulls. La burocràcia jo crec que és un lastre que s'ha de posar en el punt de mira, no? Que és un dels grans reptes que s'han de millorar.
1: Ah, quedava pel tema també el tema de les debilitats estructurals, eh?
3: Sí, això que diu la Mari Luz és una de les debilitats.
1: Sí.
0: de les febleses de l'atenció primària, aquesta burocràcia que fa que el temps que es té no es dediqui a l'atenció directa al pacient, a mirar la cara, a escoltar, a pensar en el que li passa i en el que es fa, i compartir la presa de decisions. Tot això és un temps, sinó que s'ha de dedicar a això, a fer registres, a fer papers, que en diuen, però que no, fonamentalment ara ja no són papers, són registres, i això és un dels problemes que té. I altres problemes, perquè clar, l'atenció primària té moltes fortaleses, té moltes coses bones, sens dubte ha suposat un canvi radical en l'atenció a la població, però hi ha coses que no funcionen i que també s'han de reconèixer i s'han de dir, no? Una d'aquestes debilitats és el tema dels professionals. Falten, es diu, professionals tant de medicina com d'infermeria i també d'administració als equips d'atenció primària. Abans dèiem que es creaven 2.500 places de medicina familiar i comunitària, i tots aquests 2.500 que sortiran d'aquí 4 anys, però els 2.000 que van sortir que han sortit aquest any o l'any passat, no s'integren tots a l'atenció primària. Aquest és un dels problemes. Van a altres dispositius, van a serveis d'urgències, van a serveis privats, van a mútues, van a unitats de crònics, unitats
1: o consultar,
0: de
1: pal·liatius... Se posen consultes privades també.
0: O les privades, I aquest és un problema. Com tots els especialistes que es formen no van a parar a l'atenció primària pública, i aquesta doncs es troba que li falten professionals. Amb l'edat que tenen hi ha també molts de metges i
1: necessiten
0: les jubilacions que tenim a la vista.
1: Necessiten el relleu, no?
0: Sí, es pensa que serà un problema.
1: Tot i que... Amb això, és que recordant la setmana passada la Pilar parlava del que pot representar de benefici, no?, en aquest sentit, la intel·ligència artificial, sobretot per això que has comentat, no?, la part més burocràtica de fer informes, vull dir, tot una... que és una necessitat i no pots estar precisament pel pacient, no? I parlava ella d'això.
0: Sí, jo estic segura que la intel·ligència artificial aportarà recursos.
1: En aquest sentit, eh?
0: Sí, també altres generarà problemes, com tot,
1: sí,
0: eh?
1: Però el respecte també...
0: Problemes, però aportarà també uns recursos que veurem com s'aprofiten, no? I amb el tema del personal, no és que no se'n contractin, o sigui, se'n contracten cada vegada més. O sigui, l'ICS cada vegada contracta més professionals, però que es troben amb això, que els que es contracten tenen més feina, que tenen més població a atendre perquè la població ha augmentat, i tenim en compte que la gent també té tendència a demandar més cada vegada serveis sanitaris, i que la gent més gran, no?, que hi ha una franja de població més gran, també té més necessitats sanitàries. O sigui que, no?, viure més està bé, però vol dir que també tenim més necessitats sanitàries i sobrecarrega el sistema. Bé, altres debilitats serien les dificultats per l'accés i les llistes d'espera, aquestes que es diuen. Tinguem en compte que només el 50% de persones que demanen visita pel seu metge de capçalera o per la seva infermera són ateses en 48 hores, o sigui, només el 50%, i això fa que una disfunció, perquè fa patiment, fa retards diagnòstics, crea malestar, crea insatisfacció i crea un ús inadequat d'altres serveis, com ara els serveis d'urgències. No en poden veure cap, doncs em vaig a urgències hospitalàries, que sempre estan obertes. Els caps no estan sempre oberts, però les urgències hospitalàries sí. Sí. És una disfunció del nostre sistema
1: És algo que és una debilitat, és una mancança que tenim avui, no? Senzillament, no? És una mancança total, que no poder tenir les urgències, que mira que es va lluitar, això recordeu, no?
0: A Caldes,
1: vull dir, per i primer es va quedar fins a les 12 de la nit, però ara ja estem a les 8.
0: Sí. Clar, més que les urgències, no? Si jo tinc un mal de pany de ventre o tinc una febre i no em donen hora, encara que sigui de dia, que no sigui hora dels serveis d'urgències, doncs tinc accés a anar a l'hospital, i això és un greu problema, perquè no s'atendrà igual l'hospital. Si l'hospital serveix molt bé per un ictus, per un infart, per una fractura...
1: Sí, per una cosa més greu.
0: Per una cosa més greu i que necessita un equipament hospitalari. Els problemes que no necessiten un equipament hospitalari són més... ben atesos, l'atenció primària que els hospitals. Això la gent ho ha de tenir clar, cosa que no sempre està clara, no? I una altra debilitat, ja sé que anem justes de temps, seria alguns canvis organitzatius que s'han fet en els últims anys, que trec a la longitudinalitat aquesta que parla la Maria Luz, no? Que aquesta confiança que genera per relacionar-se un metge i o una infermera amb un malalt durant anys, no? Per tots els problemes, si això es trenca, crea problemes. I això es trenca pels equips d'atenció domiciliària, per les consultes de baixa complexitat, per l'atenció en els terminals, les especialitzacions per sectors de població. I això és un problema, jo espero que sigui una moda i que en uns anys es torni a resituar el tema aquest i torni a valorar-se la longitudinalitat i que el metge i l'infermera ha de ser per tot.
1: I així arriben als reptes, restes de futur que creieu que són inajornables.
2: Doncs un dels més importants és recuperar i augmentar el pressupost destinat a l'atenció primària. L'atenció primària rep aproximadament un 15% del pressupost de sanitat. Hospitals, el 60%. Però és que el tema de la farmàcia, la despesa farmacèutica, té un 24%, més o menys, no? Llavors, això s'ha de revertir d'alguna manera, perquè són vasos comunicants, no? Si nosaltres, atenció primària, rebem un pressupost molt petit, no podem resoldre molts problemes ni fer derivacions adequades, perquè ho estan fent altres entitats, no? Com a nivell hospital. I el tema de la despesa farmacèutica innecessària, no? S'ha de reduir molt el tema de la farmàcia, del consum de fàrmacs. L'altre dia una companya ens deia que tenien dades de que s'estava reduint les benzodiazepines, que és un dels de les grans bosses que de consum que hi ha actualment a nivell de Catalunya i d'Espanya, però en contra estaven augmentant el consum de fàrmacs antidepressius, no? Llavors, això ens ho hem de replantejar d'alguna manera, no? El tema de la despesa farmacèutica. El tema també d'augmentar el que diem, la capacitat resolutiva dels CAPs. No pot ser que des del CAP el metge de família no pugui demanar certes proves, a lo millor, o en caràcter d'urgència, que ell consideri necessàries, no? Que això ens dona una capacitat resolutiva també. Podem resoldre problemes si tenim proves diagnòstiques a vegades, no? I hem d'augmentar la cartera de serveis que tenim en atenció primària perquè i ser unificat aquesta cartera de serveis que en alguns centres tenen uns recursos i en d'altres no, no? Consolidar els equips d'atenció primària, no? Que siguin equips estables i cohesionats. Hi ha equips on el metge cada any canvien de metge perquè els ofereixen a lo millor uns contractes millor. S'han de tenir contractes que siguin prou atractius tant a nivell d'infermeria com d'administratius com de metges per poder cohesionar. Un equip cohesionat té un poder a nivell de la població impressionant a nivell de treball, no? I de qualitat. S'ha de potenciar també el paper de les infermeres. En Caldes, per exemple, les infermeres estan atenent patologia aguda de fàcil resolució i es fa gairebé tot el seguiment de la patologia de pacients crònics com pacients diabètics, MPOCs... En altres centres de salut això no passa, no? S'ha de potenciar aquest paper de les infermeres perquè tenim moltes capacitats, no? I un altre repte és garantir la longitudinalitat, el que deia la Cesca. Uh-huh. Evitar aquests dispositius com ara els equips d'atenció domiciliària, que hi hagi equips d'alta i baixa complexitat. Tot això, des del nostre punt de vista, s'han d'evitar, no? Perquè la infermera, el metge han de ser els que tinguin aquesta continuïtat al llarg de la vida dels pacients, perquè la mirada és diferent, no? I bé, jo crec que això, aquests són els grans reptes, no? Uh-huh. Que realment se sap que si millora l'atenció primària està millorant el que és disminuint la mortalitat dels pacients i de la població que atenen. Això està claríssim.
1: Arribem al final, sap greu, perquè és sempre tan interessant i el que em sap més greu és que fins a ara, avui és l'últim dia d'aquesta secció, perquè el divendres ja acaba la temporada d'aquesta temporada de la ràdio. Mariluz, Cesca, moltíssimes gràcies per la vostra generositat, per la claretat, per la paciència i per totes les aportacions que heu fet al llarg de tot aquest mesos que heu estat aquí a la Sanitat a Debat. Aquest espai, no? Té sentit perquè vosaltres hi poseu coneixement, mirada i humanitat. I avui tanquem la secció fins al setembre, espero, però i per això espero que ens retrobarem en aquesta propera temporada per continuar parlant de salut, de comunitat i de tot allò que ens afecta de prop. Gràcies per ser-hi i ens retrobem al setembre i molt bon estiu.
2: Moltes igualment gràcies, Conxi.
0: A vosaltres, Conxi.
1: I gairebé són les 10 i com passa cada hora és el moment del butlletí informatiu. Fem una pausa, però no marxeu, que de seguida tornem amb la segona hora, que avui està dedicada a la revetlla de Sant Joan. Tinc la segona hora del fòrum, que avui dedicarem íntegrament a parlar de la revetlla de Sant Joan. Una celebració que aquest any recupera el format més comunitari i festiu gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament amb les associacions de veïns, entitats, no? I associacions de veïns i les entitats locals. Una nit per compartir cultura popular, festa, amistat i comunitat. Aquí al fòrum ens avancem per explicar què representa aquesta festa tan arrelada al territori i, sobretot, com hem de viure-la en diversió, sí, però també en respecte, en civisme. Anava a dir en cinisme, no, amb això no pot ser, en civisme. Per parlar-ne, ens acompanyen avui Laia Cuscó, regidora de Cultura. Benvinguda, Laia, vull dir que aquí ja tens la teva casa.
3: Moltes gràcies, molt bon dia.
1: Josep Manel López, cap de la policia local. Hola, Josep Manel, és la primera vegada que vens aquí al fòrum, suposo que a la ràdio no, però benvingut.
4: A la ràdio no, aquí sí, la primera vegada, molt bé.
1: No, a la ràdio suposo que has vingut moltes vegades. No sé si a l'antiga o a la nova.
4: Algunes.
1: Molt bé, molt bé. El Xevi Xefles, que és el cuiner, el xef, com ho dirien aquí, d'aquesta nit popular, d'aquesta... Podríem començar revetlla, en principi, no? Aquesta festa,
5: sí, sí.
1: Que recuperem. I també ens acompanya el Jordi Martí, que és el que portarà el karaoke, dinamitzador. Vull dir que estarà molt bé el tema, eh?
6: Hola, bon dia.
1: Aquí ens hem de posar tots acantats.
3: I tant.
1: De fet, al telèfon en algun moment determinat, doncs, així quan toqui parlar el tema del karaoke i el Jordi i tal, doncs també tindrem el Ferran de Besa, que no pot estar per motius de feina. I també, doncs, tot i que no estigui aquí, però sí que a la que parlem de les activitats i sobretot quan toqui amb l'Anna Tantinyà, que és aquesta veu també tan entranyable amb els contacontes, no? I en aquesta història tan bonica que ella explicarà, però que no podem fer spoiler. Vull dir, tindrem la seva veu, explicar una mica de què va, però res més. En fi, no sé si per avançar el contingut d'aquesta flama, pot ser que te lo diria, tu demanaria, perquè jo no tinc tot aquí apuntat, però millor que ho facis tu. Primer, el contingut. El contingut són aquestes activitats que comencen a la tarda, no? A partir de les 7, en aquest cas amb la rebuda de la flama del Canigó. Però això sí que siguis tu, Laia, que és l'organitzadora de tot plegat, que ho digui. Després aniran més preguntes.
3: Moltes gràcies, Conxi. Si comencem a les 7 de la tarda amb un acte que es fa des de fa 30 anys, realment.
1: Sí, avui sembla que és mentida, però és que avui com agafa més força, perquè pot ser que en els darrers anys, que tot i així, a través de l'associació de l'Acció Cívica Calderina, no? Doncs ja fa molts anys, vull dir 30, imagineu.
3: 30, avui celebrem el 30è aniversari de la rebuda.
1: Podríem dir que eres una criatura actual, llavors.
3: Bueno, era petitona, sí. Però recordo, jo de petita anava a rebre aquest acte, anava a rebre la flama, me'n recordo, i que era un moment molt familiar, molt emotiu. Aleshores, doncs, continuem rebent la flama aquí a Caldes, com a tradició, a les 7 de la tarda a la plaça de la Font del Lleó, Acció Cívica Calderina, fa aquest acte més institucional, més formal, perquè hem de donar aquest valor i aquest protocol a la flama que s'ho mereix. I després, un cop ja totes les associacions de veïns i veïnes han recollit aquesta flama, doncs plegats anirem a encendre la gran foguera que s'ha generat darrere de l'Ajuntament, a la plaça 11 de setembre, una foguera preciosa que aquest matí s'ha acabat de muntar, perquè aquests dies tot just estàvem llançant-hi els mobles en fusta, però avui ja té aquesta forma de piràmide i fa més de 3 metres, per tant, serà un moment bastant impactant. Doncs després de recollir la flama, anirem a encendre la foguera amb els veïns i veïnes, ballarem una sardana de germanor, perquè la paraula germanor s'està perdent també, aleshores cal fer aquesta sardana de germanor, i tot seguit començarà l'Anna amb aquest contacontes que li vaig demanar que escrivís expressament per fer arribar a la canalla, a la gent més jove, el significat de la flama, perquè... Potser sí que la gent ho veiem per la televisió, però no sabem d'on ve, quina és l'essència, què significa i quina és aquesta tradició.
1: Doncs mira, en aquest moment, si vols, podem posar aquesta veu que tenim, que ens ha passat l'Anna, perquè ja ha dit, també per feina, no pot estar present.
3: Perfecte.
1: I ni tan sol per telèfon, perquè això que dius... Estan
3: treballant.
1: Però no pot, vull dir, quan estàs treballant. Però si vols, podem, ara que estaves tu parlant, això d'aquesta contacontes i tal, ella explica una mica, molt, molt breument, el que és aquest contacontes, el que vol dir ella.
5: Bon dia. Doncs aquesta tarda explicaré el conte La guardiana de la flama, una història que ens parla de la importància de mantenir viva la llum de les tradicions i de la germanor, com és la flama del Canigó. I la protagonista d'aquesta història té una missió molt important, que és que la flama arribi amb molta força a Caldes i descobreix, doncs, que si la compartim entre tots és la flama més bonica i més especial del món. Per fer aquest conte, doncs, més únic i que els infants hi puguin participar, i posaré jocs entremig i unes cançons relacionades amb aquesta nit de Sant Joan. Així, doncs, els infants i les famílies podran participar en aquest conte. Així que us convido a tots i a totes a venir amb nosaltres a la plaça 11 de setembre, perquè farem moltes activitats i serà una tarda i un vespre molt especial i molt bonic.
1: Doncs era això, i val la pena, perquè a través d'aquí, que tu ja anunciaves, doncs tenir també aquesta veu, que sense explicar res més de la guardiana de la flama, no. Perquè no es pot explicar, això és en el moment que estiguin tot, i sobretot els infants, i els que no són infants, perquè jo penso que aquest conte ens anirà bé a tots, escoltar-lo.
3: De fet, la cultura catalana es transmet moltíssim per tradició oral, el que expliquem, el que es diu, el que es deien a les contrades, per tant, tornar a tenir en compte, doncs, una contacontes, crec que també forma part d'aquesta tradició. Uh-huh. I tot seguit, després de l'Anna, tindrem un duo molt jovenets, que són gironins. Els vaig conèixer fa temps, que els seguia per Instagram, perquè són dos germans que canten música tradicional catalana. I em cridava molt l'atenció, perquè a més van tenir un vídeo força viral, que era la Marieta Cistellera, que jo feia molts anys que no sentia cantar tan bé aquesta cançó tan nostrada, i em va cridar l'atenció, i vaig dir un dia...
1: M'agrada molt la paraula nostrada,
3: nostrada.
1: Perquè són paraules nostrades, en desús.
3: En
1: està
3: desús.
1: Molt bé.
3: Doncs se'm va ocórrer dir, bueno, no, ja el tinc, escric un Instagram i a veure si venen. Doncs escolta, al moment em van contestar que justament per la revetlla no tenien cap bolo i que baixarien cap a Caldes. I estan emocionats i emocionada, l'Anna també. Bé, el Jordi és un encant. Tindrem aquest petit concert de música tradicional catalana, que no vol dir folklòrica, eh?
1: Sí, no,
3: vol dir
1: tradicional.
3: Cançons, des
1: populars.
3: De, populars, correcte. I de sempre, perquè també portaran cançons de Lluís Llach, de Serrat, també fan un repertori una mica més extens, però que són una miqueta de les nostres tradicions. I quan acabem això, començarem el super sopar del Xevi, que aquí s'està fent una feinada, perquè cada dia li canvio els números, i ara botifarra, ara vegà, ara més infantils, ens estem fent un far de riure.
1: No, ja li farem parlar.
3: Però serà un sopar boníssim, segur. I després del sopar, bueno, el Jordi i el Ferran ens dinamitzaran un karaoke, que aquesta idea la vaig treure, no és meva, és seva, del concurs de karaoke que van fer fa unes setmanes, que va ser un èxit rotund, va ser molt divertit.
6: Allà, me vaig assabentar,
3: a la Font dels Enamorats, va ser fantàstic, ens vam passar superbé, vaig dir, aquesta idea me l'he de quedar i l'hem aprofitat per aquesta revetlla, perquè és això, revetlla és una miqueta trobar-nos, fer festa, diversió.
6: Comunitat.
3: I comunitat, cantar junts, ho hem de cantar tot, de fet a Caldes ho cantem tot, i no hem de tenir vergonya. I acabarem amb un punxadisc, el Jaume Vila, que també amb una mica de gresca. Recuperarem, atenció, que no ho sap molta gent, el Ball del Fanalet. A les revetlles antigues sempre es ballava el Ball del Fanalet, que és un vals, que acaba amb un vals jota, que balles amb un fanalet, que és amb una espelma, i has d'aconseguir ballar sense que t'encengui, perquè és com una mena de flor feta amb paper, i guanya qui no se li crema aquest fanalet. I és molt divertit, és molt, bueno, hi ha un canvi de parella, bueno, és molt...
6: Això és sorpresa. No, no, almenys no m'he adonat en el programa.
3: Perquè no ho podia posar.
6: Clar,
3: no
6: podia està molt posar. Bé, està molt bé.
3: I el que passa que com que s'està perdent, no trobo botigues on abans es podien comprar els balls de fanalet.
6: Sí.
3: Ah, i els balls, no, els fanalets.
6: Els fanalets.
3: Total, que els he fet jo. Però m'ha fet molta il·lusió poder-los fabricar.
6: T'has hagut de fer tu quants fanalets?
3: No, n'he fet poquets, 50.
6: Bueno, d'un i do, eh? D'un i do, 50.
3: No, era molt fàcil. He fet una versió molt, molt fàcil, bueno, que prenguem la bona voluntat. L'any que ve ja ha demanat en temps i ja ho podrem fer.
6: Es podrà demanar
3: fet,
6: alguna
3: altra. De fet, crec que li haré alguna entitat de gent gran de, va, posem-nos a fer manualitats i en un moment ho fem perquè és molt fàcil i molt divertit. Per
6: molt
3: tant,
6: bé.
3: Recuperem el ball del fanalet.
6: Molt bé, Laia. I continuo amb tu, no? Què representa per Caldes recuperar aquest format comunitari de revetlla? Perquè jo dic comunitari perquè fa l'efecte de que feia molts anys que no es feia de manera així, una festa popular en el que es pugui venir tothom, no? Que pugui acollir a tothom, no? Sí que per cada barri podies fer o particularment, no? De festes i tal, no? Però així, d'una manera que aglutini a molta gent al poble.
3: Doncs és un tresor més. Caldes de Montbui, anem recuperant tradicions i per mi les tradicions són joies, per tant tenim tresor més. I és una mica allò que deia la meva mare de predicar amb l'exemple. Portem temps perseguint a les associacions de barri de recuperar les festes de barri. Doncs una manera de dir, es pot fer i és molt divertit i val la pena perquè la gent respon és creant-ne també una. Doncs aquest inici de les festes de barri de tot l'estiu serà aquesta revetlla on tots els barris ens trobem i després a partir d'aquí doncs ja anem a cada barri. Ens hem d'animar a participar a les festes de barri perquè si no és quan diem és que s'està perdent. Bueno, quina responsabilitat hi tens tu sobre aquesta festa? Perquè que ho organitzin els altres és molt fàcil, però tu participa-hi.
6: Mm.
3: Perquè no s'està perdent, però tu quantes has anat? Mm-hmm. Perquè jo vaig anar a totes l'any passat.
6: Mira,
3: absolutament a totes.
6: Hauria estat bé que hagués també algun representant de l'Associació de Veïns de Barris, perquè hauria també estat bé. Però bé, com tu ben dius, encara han de venir les... Tot i que acaba la temporada de la ràdio, però aquí continuem. Vull dir, amb les entitats també de les associacions de barris també parlarem del tema de les festes de barri. Vull dir, perquè també, com tu ben dius, s'està perdent, no? I si es recupera, doncs molt millor.
3: Ara s'ha fet un canvi, portem un parell d'anys que cada any hi ha algun barri més que s'afegeix, per tant, aquest any... Ho dic de memòria, crec que són 6 barris ja que faran la seva festeta i amb tot l'acompanyament i suport serem allà.
6: Molt bé. Aniré intercalant les preguntes, tot i que després d'aquí una estona tornaré amb tu i tal, però és que si no me queden aquí tots els convidats a la resta com una mica dient, bueno, i
3: perdó,
6: jo... Perdó. No, si és que jo
7: ja... Jo estic molt a gust escoltant, eh? Sí. És fantàstic tot el que s'està dient.
6: Però mira, aquí amb el Josep Manel també, doncs, tot i que en aquest no formaries part de la festa, però sí, perquè és una part molt important, sobretot a l'hora del control, no? Del dispositiu de seguretat. Com ho teniu preparat per aquesta nit?
4: Jo el que no... Sembla que no pinti res amb aquesta taula, perquè sembla
6: no, sí que vingui
4: ara
6: sí que pinta,
4: a les afaguitarres,
6: sí, sí
4: tots fent, produint festa, i ara ve el que controla.
6: No, controlar no, és necessari.
4: És.
6: I això la regidora ho sap també.
4: És una broma. Soc conscient que ho sap i i treballem, col·laborem permanentment amb tots els actes que fem a Caldes, que són moltíssims, com ja sabeu. Bé, doncs, des del punt de vista de policia, esperem que sigui una festa com totes les que es fan, amb un ordre i amb una convivència, doncs, hiperplàcida. Des del nostre punt de vista, que farem presència preventiva, com fem sempre, intentarem participar el menys possible de la festa, deixar que participi qui ha de participar, els que l'organitzen, els que fan els actes i els que els gaudeixen, i nosaltres serem, espero, segur, actors secundaris, com a mínim, i garantint que no passi res extraordinari que impedeixi que desenvolupin totes les accions que estan previstes. Nosaltres continuarem a més llocs que aquí, perquè la revetlla, doncs, malgrat no hi hagin actes planificats, passa a tot Caldes, que l'activitat d'aquesta nit, doncs, és més alta, i llavors tindrem, com cada any, això també està garantit, requeriments múltiples per queixes, molèsties, petards, danys i tot això.
6: Mm-hmm. Vull dir que és aquest control que d'alguna manera és necessari, totalment necessari. I per això, vull dir, però hi teniu en compte també que hi hagi, perquè tot i que aquí es faci la festa al centre del poble, a la plaça 11 de setembre, és allà, no? Uh-huh. Doncs, però clar, no es pot evitar que després en cada barri, sobretot els barris que estan com més, que ja no estan en el nucli urbà, que estan més allunyat, no? I que a vegades, doncs, poden fer, bueno, lo típic, no? De si el petard, etc. Però també hem de tenir en compte la nostra riquesa forestal, que és molt ampla, i que això pot provocar un problema. No sé, això també ho teniu en compte, no?
4: Sí, estem obligadíssims a tenir-ho en compte, i de fet jo crec que és el més important que tindrem a controlar des de fa ja un parell de dies que ho estem fent, i bueno, aquesta nit també per bueno, sobretot per l'ús de petards. Podem concentrar aquí, que és el que més ens preocupa. Els petards, sento tirar de normativa, però els petards estan prohibits, com igual que fer focs, a menys de 500 metres de massa forestal, i oficialment a Caldes no tenim cap punt que estigui a més de 500 metres de massa forestal, perquè les lleres de les rieres i els torrents també es considera massa forestal. Per tant, oficialment, que no oficiosament, no es podrien llançar petards. Llavors, bé, nosaltres evidentment no podem controlar tot això. El que sí que anem intervenint en funció de la gravetat dels fets o de lo que nosaltres puguem preveure que allò pot suposar, doncs, per la massa forestal, per camps, per diferents coses, no? La ciutadania tingui present que no es poden llançar petards per risc d'incendi la revetlla de Sant Joan, és complicat. Mm-hmm. És complicat perquè això és una tradició, i tot i que ha baixat moltíssim l'ús, i l'ús és molt més acurat i la gent és molt més sensible als riscos que comporten, però bueno, hem d'estar a sobre. Intentem fer-ho amb flexibilitat màxima, amb pedagogia màxima, i no amb sancions, però bueno, sobretot, com tu deies, en els barris perifèrics, extraurbans, doncs hem d'estar molt a sobre perquè estan molt a prop. Vull dir, totes les urbanitzacions de Caldes tenen massa forestal a tocar.
6: A tocar.
4: I la cosa està, no vull espantar ningú, però poso els dos exemples. Hem tingut dos petits incendis, molt petits, per l'ús de maquinària. És a dir, en un cas una radial i en l'altre una desbrossadora a prop de camps. En un cas zona urbana, un barri d'aquests, doncs simplement la pròpia herba que havia crescut i s'havia secat a la mateixa parcel·la, doncs va provocar un petit incendi, i en l'altre cas una espurna va marxar cap al camp que hi havia al costat i ens va cremar uns quants metres quadrats de cereal. Vull dir que és molt fàcil. Ara està tot molt sec, hem tingut un hivern i una primavera fantàstica, però tan fantàstica és que ens hem passat de frenada i ara tenim tot l'herba altíssima, incontrolable, no dona temps a tallar-la tota, i molt seca. Uh-huh. Llavors, doncs, bueno, una cosa més perquè la gent sàpiga i prengui una mica de consciència respecte d'això, d'aquest perill.
6: Això ho deia ahir justament el coordinador dels bombers voluntaris de Caldes, el Jordi Soler, doncs parlava, no?, del respecte, no? Perquè, clar, suposo que també esteu coordinats, no?, en el cas de que es pugui produir un petit foc o el que sigui, doncs que aquestes entitats, com en aquest cas bombers voluntaris, o també Protecció Civil, que estaran, també estaran presents, no? Vull dir, tots una coordinació total.
4: Sí, la coordinació ja està feta, el servei ja està preparat, apuntem a diferents focus. Un focus molt, molt concret és el tema de la revetlla, i aquí hi haurà intervenció de policia local i de Protecció Civil massiva perquè tot es desenvolupi amb ordre i garantir que la foguera s'encengui i s'apagui bé i que l'ús de petards no provoqui incidents. I després tindrem un servei paral·lel, més amb bombers i més amb altra policia.
6: Pel cas de que sigui necessari.
4: Per la resta del municipi.
6: Sí. Molt bé. No, continuarem parlant. Jo és que així vaig deixar que parlin tothoms, no? Tenim aquí el xef, no? En el teu cas, Xavi, doncs com, des del que tu fas, no? En aquest cas és el sopar. Com s'organitza un sopar popular? Perquè quanta gent està prevista, Laia?
3: 150 persones.
6: Només. Vull dir, aquestes són els tíquets que estan tíquets ja venuts. Ja estan venuts.
3: Ja estan venuts.
6: És a dir, que si jo me vull apuntar, no pot ser.
3: Amb la compra per tíquets,
8: sí.
3: No?
8: Bueno, fins a...
6: Bueno, ara sí. Aquí el xef, vinga. Però, sobretot, com s'organitza aquest sopar popular, en aquest cas per a 150 persones.
8: Bueno, ja ho tinc una mica per mà perquè ja em porto uns quants i res, quan va arribar la proposta de l'Ajuntament em va fer molta il·lusió perquè com sempre he dit, m'agrada molt la cultura catalana i participar en aquest granet de sorra, pues, m'encanta fer-ho. I res, preparar-ho sempre porta feina perquè clar, som 150 persones que bueno, va. Sí que el que d'allò també m'ha facilita molt la gent, perquè tot el gènere és de proximitat, és de Caldes, i la gent també, els proveïdors m'ajuden tots, i bueno, entre tots ho fem tot.
6: Oh, molt, molt, molt important això.
8: Sí.
6: I què té d'especial el menú d'aquesta nit? Perquè és un menú també popular.
8: Sí, més que res, bueno, la Laia em va comentar que volia un menjar, no?, molt tradicional i tal, i em va proposar fer botifarrons seques.
6: Molt tradicional.
8: Sí, clar. Molt tradicional. I, bueno, al principi li vaig dir, bueno, mirarem de fer una altra cosa, aviam què, però després vaig pensar, més tradicional que això no hi ha res, i bueno, em va agradar la idea, com que ja ho portava per mà, que també ja ho havia fet en altres ocasions, dic, pues farem això i perfecte.
6: I per les persones que no mengen car, que són veganes?
8: Sí.
6: O vegetarianes?
8: Sí, sí. Sí, l'opció de vegana cada vegada s'ha de tenir més en compte perquè sempre hi ha, que cada vegada hi ha més gent, no? I res, fem hamburgueses veganes i com que les mongetes i tot l'altre ja és vegà, pues cap problema. Després, bueno, hi ha tomates del Picanyol, bueno, ja tots els productes són d'aquí Caldes. És el que he dit abans, vull dir que tot correcte.
6: Molt bé.
3: Deixa'm doncs afegir,
6: sí,
3: Conchi,
6: sí, no,
3: perquè
6: tu afegeix.
3: El Xevi és una passada perquè, bueno, és molt valent, perquè justament dos tradicions o dos festes que volem recuperar Caldes, ell a la primera s'hi puja al carro, perquè a Sant Sebastià també, el primer cop sí. Que fèiem la paella popular, li vaig demanar a ell i vaig dir, Xevi, 40, amb 40 racions sí. Fem? Diu, ja veuràs que ens quedem curts i vam fer...
8: Sí, quantes... 165.
3: De 40 a 165?
8: Sí, sí.
3: I ara aquesta també, bueno, qui vindrà a sopar per la revetlla... però ell ràpidament, som-hi, Laia, ja veuràs, no perdis la sí, fe sí. Que la gent de Caldes s'apunta.
8: Sí, sí, apreto bastant a molta gent i tinc bastants seguidors, diguem-ho així, d'amics, d'amistats i això, i a part l'altra gent del poble, que suposo que tothom en diu el mateix, no?, que recuperar aquestes festes està molt bé. La plec de Sant Sebastià, o sigui, la meva dona sempre em parlava, jo no ho havia vist com mai, perquè sempre que hi anava eren poquets, no?, i quan m'ho van proposar també la meva dona em va dir, ja has d'anar, ja has d'anar. I va ser així.
3: Ens vam passar superbé.
8: Sí, sí,
6: a més, és una altra festa que s'ha recuperat, sí. La plec de Sant Sebastià. Vull dir
8: sí,
6: que,
8: sí.
6: En aquest sentit ho portes, Laia, vull dir, de recuperar.
3: Sí,
8: sí, perquè o sigui, de Rosa en van fer 165, però allà hi havia 300 persones segurament, perquè la gent que participava en el concurs de paelles i gent que passava per allà, excursionistes, vull dir, va ser un èxit
3: vam
8: brutal.
3: Vam comptabilitzar unes quasi 1.000 persones.
8: O 1.000? Mira, jo deia 300.
3: Quasi 1.000 persones.
8: Sí, sí, hi havia molta gent, hi havia molta gent.
4: En total,
8: sí.
4: Sí, 1.000 persones, no. Perfectament.
6: Jordi, te toca. A veure, en aquest cas, a veure, tu és una persona que a la que et demana o puguis a contribuir amb alguna, tot el que sigui aportar, no? Aportar la manera de fer, com per exemple podrien ser en el cas dels miserables, no? Si era cantant o... I clar, i el tema del cant ho portes molt a dins, no? Fins i tot ara per... aquí és amb el karaoke.
7: Sí, jo sempre quan toca la disbauxa xerinola a la festa sempre m'hi apunto. Mm-hmm. Sempre m'hi apunto. I sí, tota la vida doncs, també he estat cantant a forma amateur i bueno, ja que has tret el tema dels Miserables, els Miserables va ser espectacular, va ser un repte molt gran. Vaig tenir l'oportunitat de poder ser Jean Valjean i això em va donar molta vida. Tota l'agenda vocàlic preciosa, encantadora. I jo era el primer musical que feia amb ells, em van agafar amb els braços oberts i bueno, va ser fantàstic. I aquesta nit doncs toca una altra vegada Gresca i ho farem amb un karaoke que bueno, la gent s'ha de deixar anar. Avui no és cap concurs, avui és un karaoke i els karaokes autèntics s'ha de desafinar, s'ha de fer malament. Quan un Lalí amb una nota allò que es tira endarrere, ai mare meva el que he fet, això és el karaoke autèntic que hem de tenir aquesta nit, o sigui que la gent s'ha de treure les vergonyes, ha de pujar a dalt a l'escenari individual, en parella, en trio, en grup. Jo posaré 3 micros, o sigui que 6 persones, no sé a l'escenari si al final hi cabran o no hi cabran. I ja està, i això. Llavors, si entremig d'aquests calvaris surt algú que ho fa molt bé, escolta, doncs també serà agraït, escoltar-ho.
6: Mira, ara crec que el telèfon el tenim a l'altre animador, no?, d'aquest karaoke, que és el Ferran de Besa. Ferran, bon dia.
9: Molt bon dia, què tal, com esteu?
6: M'agradaria que millor estiguessis aquí, però ja veig que no és possible. Estàs treballant?
9: Exacte, estic enfeinat, ara mira, he aprofitat i va, faig un moment de parada. Us estava escoltant, per això? Us estava escoltant.
6: Doncs mira, sí. La taula estaria més plena, però bé, també el telèfon funciona molt bé i la teva veu, la veritat és que acompanya molt, també, tot i que sigui per telèfon,
9: Molt bé, merci. Mira, tinc un dubte que m'acaben d'obrir per WhatsApp i això, Laia i tal, a veure si em podeu ajudar, perquè m'han preguntat gent que ve, diu, escolta, és que no sé si he de portar cadira, no he de portar cadira, ni hi haurà allà, no? Llavors, tema logística, què?
3: Doncs hi hauran taules, hi hauran cadires, en principi comptabilitzades per la gent que ve a sopar. La gent que té tiquet té taula i cadira assegurada. La gent que vingui de més, doncs ens anirem tornant. No
6: o o portar la cadira, tampoc d'aquestes que són plegables, també hi queda aquesta possibilitat,
3: pot,
6: no?
3: Pot ser, però que com a tota festa, doncs ara van uns i després uns altres, però en principi les 150 persones que han comprat el tiquet tenen lloc assegurat.
6: Molt bé.
3: Muntarem dos llocs de pícnic amb taules ben parades, fins i tot posarem un detallet que cada taula estarà decorada amb un fanalet amb la flama, per tant, que tot té lligat. I estem preparant l'espai com les rebelles d'abans. Jo us convido que vingueu a veure'l.
6: Ferran, quina previsió teniu tu i el Jordi a l'hora de presentar aquest karaoke?
9: Cap ni una.
6: Va improvisar, sí. Improvisació total. Totalment.
9: Clar, o sigui, a veure, pensa que 150 persones, una nit de Sant Joan, amb la foguera, amb les ganes de festa, amb les ganes de viure i de xerinola, com ha dit el Jordi, jo crec que la previsió és que en una hora farem poc, val? Llavors ens quedarem curts, haurem de començar abans, haurem d'acabar després, hi haurà baralles amb el DJ perquè no, encara tenim un llistat, llavors haurem de gestionar-ho. I això sempre necessita d'improvisació, necessita de recursos i de... A veure, mira, jo en el meu cas, el tema és, allà no pot quedar ningú sense ballar. Aquesta és la premissa.
6: Sense ballar i sense cantar, perquè la gràcia és aquesta.
9: Clar,
6: com ha dit el Jordi, aquí fora vergonyes.
7: Sí, però Ferran, 150 persones, si han de cantar tots, encara que sigui en grup, són molts temes, eh?
6: Se necessitaria moltes...
7: Si tenim 4 hores, eh?
3: Però, sí, sí. Però escolteu una cosa, que 150 són a sopar, jo espero que vingui gent a cantar i a ballar i a la festa. No, jo, és a dir, la plaça és més gran,
8: tinc,
3: eh?
8: Sí, sí.
9: Tinc gent, Laia, que m'ha dit que vindrà des de Barcelona.
3: Que bé. Perquè a Barcelona no són iguals les orelles, ja us ho dic.
9: Exacte, exacte. No, però és que hi ha gent que té falera a Barcelona i voltants de gaudir d'una revella de poble.
6: Ah, a mi m'encantarà. I que poder veure, tot i que si no puc anar al sopar perquè els tiquets igual ja estan exhaurits, però anar cap allà i veure si és possible participar també, no? Però sobretot
9: Conxi,
6: és que...
9: Conxi. Aprofita, a veure, quina és... Tu, no, clar, tu seràs la primera en sortir a cantar. Quina és la cançó que vols cantar?
6: Ah, jo? Aquella de... com és? A qui li importa lo que jo haga? A qui li importa lo que jo diga?
3: Jo amb tu.
7: Jo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré.
6: Oh. Aquesta la cantaré, Ferran. Pots estar segur. Bueno, i la xica Yeye, no la podem oblidar, tampoc. Ostres, la Yeye.
9: I les 300 persones que estiguin allà cantaran amb tu a qui li importa,
6: pues sí.
9: De l'Alaska.
3: Clar que sí. No,
6: sí. Allí la cantaré. També m'agradaria veure altres persones, per exemple, si està el Josep Manel allà present, per què no que poder veure el cantant, no?
3: Qui és?
6: Josep Manel López.
4: Jo faré el de Village People, doncs, amb l'uniforme.
3: YMCA, la cantem. O sigui, avui la liem. Sabeu per què es diu karaoke?
6: No.
3: Tu tens cara
6: estem sentint la de a qui li importa, no, digues.
3: És perquè per sortir a ballar, ai, a ballar, a cantar és tu tens cara o què? Cara o què?
6: Tu tens cara o què? Molt bé.
3: Aquesta és l'expressió. Per tant, som-hi a cantar tots i totes.
4: Sí, són dades oficials, aquestes?
3: No. No està recollit. Joan Amades ara mateix m'està... Les tradicions no són aquestes, Laia.
6: I vosaltres com ho fareu, Ferran, a l'hora de fer... de fer sortir a la gent, perquè al millor al principi hi ha com una mica de saps això que dius, ostres, jo em fa una mica de cosa, no? De treure aquesta fredor, no? Doncs, i per dir, vinga, doncs tu mateix, no sé com, o sereu vosaltres el que donareu exemple, no? A partir d'ahir, per exemple, el Jordi, tu faràs Ferran, que surti el Jordi.
9: Exacte, jo faré que surti el Jordi, i el Jordi cantarà, llavors la gent quedarà encisada. També és veritat que un ús responsable de l'alcohol farà que també, a mesura que avanci el sopar...
6: L'alcohol no podem passar-nos, perquè a més estaré controlat.
3: No, però hi haurà barra, amb còctels.
9: Ús responsable.
3: Això, clar,
9: amb còctels, Laia?
3: I tant, el Víctor de Soul ens prepara uns còctels ben xulos aquesta nit de revetlla.
6: Sense alcohol.
3: Hi haurà sense, però tots amb responsabilitat, doncs es
6: clar.
3: Pot fer.
6: No, i tant que sí, es tracta d'això.
3: I el karaoke comença a les 10, no és una hora de... Bueno, no és molt tard. I la festa acaba a la 1, fins a quarts de 2 que estiguem per allà, jo crec, no? Josep?
7: A la 1 tots cap a casa?
3: A la 1 tots cap a casa.
4: No, tots cap a on vulguin.
3: Bueno, cap a on vulguin.
9: Exacte,
3: L'any que ve allargarem.
9: Sí, escolta, tema coca...
6: Sí, m'ha oblidat de preguntar-li al Xavi. El tema...
3: Hi ha dos moments coca, eh? Hi ha dos moments coca i dos moments vi dolç. Això tinguem en compte. Per què? L'Acció Cívica Calderina, quan acaba el seu acte, ells ja fan aquesta primera tongada de coca i vi dolç perquè és la tradició, també, perquè molta gent ja marxa cap a casa. Aleshores ja fem aquest detall amb la gent que ha vingut a l'acte de la flama. I de postres, de sopar, Xevi?
8: Sí, hi ha coca de Sant Joan.
6: Coca de la que se menja,
8: sí.
6: No de la que...
8: No,
4: home,
9: Home, però escolta, no, en no. quin moment? En quin moment havíem comentat un altre?
6: No, no, sí, no, però no, algú aquí diu, està la policia present, diu, clar, i de seguida ja notes quin tipus de coca podria ser, clar.
8: Coca de fruita, coca.
6: Coca de fruita o coca de jardons o coca
8: sí,
6: de...
8: Sí, no, serà de fruita. De,
6: és tota la fruita. La, de, la tradicional.
8: Sí, la tradicional. Sí.
6: Aquesta és la, la de sempre.
3: I el vi dolç no l'hem posat amb porrons perquè no m'he atrevit, però hauria de ser amb, amb porró.
6: Farem sí, perquè a, això també va molt bé, perquè
7: i així saps...
6: Sí, eh? I així saps qui sap fer servir el porró i qui no, no? Mm-hmm. Perquè és difícil. No és difícil, eh?
3: Bueno, jo però... me'l tiro una mica per sobre. Eh? Acció Cívica sí que posa porrons, però després a les postres ho farem amb gotets petitons. Mm-hmm.
6: I Ferran, una última pregunta. La feina que estàs fent ara és la feina que et dona diners o és la feina de... Bé, jo penso que igual totes les feines es donen diners. Em referia a la feina de l'escena, sí, a l'escènic.
9: Sí, sí, mira, jo tinc la gran sort que... compagino diferents tipus de feines i, clar, aquesta és una, que és de, justament de formació contra incendis i en emergències, però jo faig 50%, no? I tot em dona diners, això no vol dir que estigui forrat, val? Però, ostres, al final tot ajuda i saps què passa? Quan som persones curioses i amb moltes ganes de fer coses i que ens ho passem bé fent les coses, sigui una cosa o una altra, però és feina i és una feina que faig de gust.
6: Sí, però és que ara m'has deixat una mica així, tota boca
9: sí, davant. Però, no, però,
6: això d'aquesta sí, feina això... contra incendis.
9: Sí, però això, Conxi, ja en una altra entrevista que em puguis fer...
6: Sí, ja te la faré, ja. Vull dir que estàs estudiant per a bomber o estàs fent de bomber?
9: No, ja t'ho explicaré, vale, ja t'ho explicaré, vale. Això.
6: Ja ens ho explicaré.
3: Jo no sé si guanya molts o pocs diners, però jo sí que asseguro que el Ferran és una persona molt rica.
6: Home, i tant. Molt rica. Home, perquè sí, té moltes maneres de fer les coses, no? Correcte. I de passar-t'ho bé.
3: És una persona espectacular, amb molts recursos per sortir-se'n de les situacions, dels problemes i de tirar endavant projectes amb valentia.
6: A més, com a persona, o sigui, els teus estudis són de ciències, que jo sàpiga, no? No sé si és químic o una cosa així.

0: Sant Joan és nit d'alegria, és nit de mirar la foguera, que la tindrem allà, i veure aquell fullet que cantava el Cisa. O sigui que
1: Sí.
0: cantem, bevem, riem, ballem, saltem, i tot això amb molta seguretat, amb molt carinyo i amb molt d'amor, que al final es tracta d'això.
1: Molt bé, moltes gràcies. I justament la cançó que has dit, cap al final del programa, ja la tenia prevista. Moltes
0: Fantàstic.
1: gràcies, Ferran. Fins
0: Molt
1: després.
0: bé.
1: Fins després.
0: A tu,
1: Adéu,
0: adéu,
1: Ferran.
0: Conxer.
1: Adéu,
0: Adéu, adéu, adéu,
1: gràcies.
0: ens veiem.
1: Mira, ara tornem aquí a la taula i continuo també amb tu, Laia. Com ha estat la coordinació amb les associacions de veïns i amb les entitats locals a l'hora de preparar-ho, doncs, tot
2: Doncs
1: plegat?
2: els veïns, clar, sorpresos i sorpreses. Quan jo els trucava de dir recuperem això, veniu a l'acte de la recollida de la flama. Aquest any hi ha poca participació encara, però tots i totes em deien que era una cosa molt bonica i hi ha fins i tot una entitat que venen expressament de Barcelona i tornen, però perquè els hi va, tenien la revetlla allà, i però vindran a l'acte per recollir la flama, per encendre la foguera i després marxaran. És a dir, el paper de les associacions de veïns d'aquest any encara és sols de portar la bueno, sols, per mi és molta responsabilitat, de portar la flama i d'encendre la foguera. L'any que ve, si podem fer més coses conjuntament, millor, com tots, com més siguem organitzant, millor. Però aquest any només ha sigut això, trucar entitat per entitat. Si no podia ningú de la Junta, que em portessin un representant del barri, i en principi faltaran 2 o 3 barris, però dels 16 barris que som a Caldes, 12 segur seran aquí.
1: Molt bé, això és pel que fa a portar la flama, o sigui, el foc de...
2: Encendre la foguera, és a dir, la responsabilitat d'encendre la foguera, perquè abans el que es feia era recollir la flama i cada associació de veïns s'emportava la flama al seu barri per encendre la seva foguera. Aquesta és la tradició real. Però, com que no podem fer tantes fogueres, encendrem una sola foguera, però entre tots, i donant aquest missatge, la flama que ens uneix. Perquè també es diu molt, no?, que els barris van molt a la seva, que no hi ha aquesta sensació d'unió, doncs va... provoquem-ho, trobem-nos un dia en alguna festa, alguna revetlla, en un moment d'alegria per compartir aquesta tradició i tots junts encendrem la foguera.
1: Ara amb el Josep Manel. Josep Manel, com es gestionen els controls d'alcoholèmia i altres conductes podrien dir de risc? Això serà aquesta nit, però de manera general també. Suposo que els caps de setmana sempre teniu feina.
3: Sí, bueno, caps de setmana i dies normals.
1: I dies normal, tema botelló i tot.
3: Aprofito, el botelló encara no el tenim massa amb auge. Esperem que ens duri una mica.
1: Arriba ara a l'estiu.
3: Sí, ara arriba a l'estiu. La revetlla de Sant Joan és molt específic al tipus de dispositiu, a l'enfoc del dispositiu. Va amb les molèsties, queixes, danys a tercers, bústies, papereres, fanals, tot això, molèsties i, sobretot, risc d'incendi. Ara és el que més ens preocupa amb molta diferència, perquè si arribem a l'incendi, ja no depèn de nosaltres. Fins a arribar a l'incendi, la policia local és el principal actor, amunt i avall, emprenyant aquell altre, són dos petards, estem aquí en una zona que és, això és asfalt, i aquestes discussions. Mentre estem en aquesta fase, tot perfecte. Si passem a l'incendi, doncs ja depenem d'uns altres mitjans, que estaran preparats, però Catalunya és molt gran, és de nit, hi ha depèn quins mitjans que no es poden fer servir, i se'ns complica bastant. Per tant, prioritzem això. Això no vol dir que no controlem l'alcohol, les drogues, altres coses, però evidentment no enganyarem a ningú, la nostra prioritat avui és aquesta. El tema del consum d'alcohol i drogues, sobretot en la conducció, jo espero que amb aquest tipus de revetlles i amb aquest esperit més de poble, la conducció de vehicles quedi reduïda. Jo crec que és així, i sol passar en festes molt populars, es redueix molt la gestió del trànsit, l'ordenació del trànsit, que aquí no hem de tenir cap problema perquè està en un lloc perfectíssim.
1: Ui, està tot al centre. Jo no
3: Exacte.
1: Sé si la Laia també ho ha tingut en compte, el fet de fer aquesta festa popular una manera perquè la gent es quedi aquí, no agafi el cotxe i per tant estaria també controlat d'aquesta manera.
2: I tant, de fet, passem moltes hores amb el Josep. Em va ensenyant moltíssim coses que he de tenir en compte a l'hora d'organitzar una festa i en aquest cas doncs, ha estat molt pensat, sí. Molt.
3: Soc bastant matxacón en aquest sentit. Llavors, bueno, espero que el tema del trànsit sigui secundari aquesta nit a Caldes. Jo sempre parlo de Caldes, vull dir, la resta no és que no sigui important.

0: tant, però en tot cas no és de la meva competència. Llavors espero que la circulació de vehicles sigui mínima, i dins d'aquests vehicles evidentment observarem, perquè controls en tindrem i cotxets de policia por ahí parats amb patrulles observant, controlarem allò que detectem especialment perillós o especialment simptomàtic d'alguna conducta perillosa. La resta de l'any que em preguntaves, doncs sí, controlem fent controls d'alcoholèmia i drogues, i ja no és els controls de dissabte, perquè això ha variat molt i el consum d'alcohol ja no és el jove que consumeix alcohol. Ara hi ha molts joves que no consumeixen alcohol i molts grans que no surten o no sortim de nit i que sí consumeixen alcohol altres hores i posen en perill també, doncs, després d'esmorzar o després de dinar, la circulació de vehicles i de vianants per les carreteres. Per tant, és una cosa més generalitzada, més aleatòria, i el que nosaltres volem és que la gent sàpiga que això es controla. És evident que el número de controls de persones controlades, conductors controlats, és ínfim realment comparat amb la circulació de vehicles i de persones. Però bé, som un element més a fer pedagogia sobre una cosa que és que quan condueixis, un eslògan de fa molts anys, si bebes no conduzcas, em sembla que era, doncs, quan condueixis no consumeixes alcohol ni drogues.
1: Ni cap substància que pugui afectar.
0: Que pugui afectar, que això inclou fàrmacs.
1: Sí.
0: 4 dies vam tenir un accident en el que l'implicat donava 0-0 en tot, però estava afectat pel consum de fàrmacs prescrits pel metge.
1: El metge.
0: I això també provoca accidents. Per tant, bueno, simplement que això es vagi interioritzant i que funcionem d'aquesta manera. Que no té res a veure amb prendre còctels el dia de la revetlla quan el cotxe el tens a casa
1: si estem aquí.
0: I ets capaç d'anar al teu domicili amb unes condicions mínimament normals.
1: Sí. El problema també que podria ser en aquest cas, que a vegades, doncs, depèn de la quantitat d'alcohol que pugui beure la persona, que pugui afectar-la, no? I en algun moment d'un altre es posi violent o violent, vull dir que són aquests altres problemes que podria provocar, no?
0: Aquí la violència ha de ser musical. Exacte. I el que s'ha de fer és destrossar el karaoke.
1: Clar.
0: Perquè aquí no controlarem si el grau d'alcohol és alt o baix per cantar, suposo, no?
2: Bueno, heu dit que hi ha una miqueta de vibó. El vibó va molt bé per les cordes vocals. En canvi, el whisky no. El whisky resseca i llavors et surt molt resposa, però el vi bo fa fer uns gorgoritos al·lucinants.
0: Totes aquestes indicacions es donen a...
3: No.
0: Això, una millora per l'any vinent, doncs. No, pel karaoke de l'any vinent.
3: Haurem de donar instruccions d'ús de la revetlla. Molt bé.
1: Xavi, el fet de... O sigui, tu te dediques a la cuina d'aquest tipus, cuina per cuinar per moltes persones?
2: Sí.
1: Per què t'atrau tant? El fet de cuinar per tanta... Vull dir, no te quedes ni en 5 ni en 10, no, a partir de 100.
2: Sí, bueno, vaig començar com un hobby i ara s'ha convertit en una professió perquè m'encanta veure la gent, no?, que els agrada el que jo faig i això. Més que res és el sentiment que m'emporto de quan la gent surt contenta dels meus eventos i, bueno, això.
1: Mm-hmm. Perquè avui serà la botifarra amb seques. Mm-hmm. I a la gent que no li agrada seques i digui, jo prefereixo patates.
2: No, ho hem generalitzat. Després, suposo que els que els agrada menys les menjades són els infants, i els infants hem comprat patates chips perquè estiguin contents i ja està. Després, si hi ha algun gran, li podem posar, però bueno, en principi s'ha de fer per tothom igual, perquè si no faríem 100 menús diferents.
1: Perquè avui toca això, en aquest sentit, és la botifarra amb patates, en seques,
2: sí.
1: O l'hamburguesa vegana. No sé si anirà acompanyada, pot estar acompanyada perfectament perquè les seques són veganes.
2: Després, hi haurà una llesca de pa amb tomata que la gent es podrà fer amb tomata o sense. Després hi haurà amanides individuals, cadascú tindrà la seva amanida, i vull dir que no només serà botifarra amb seques, vull dir, ja...
1: Sí, sinó que hi ha acompanyament. Era això, vull dir, avui toca això, però, per exemple, el dia que tocava l'aplec de Sant Sebastià, sí, en aquest sentit era arròs.
2: era arròs.
1: Vull dir que també, i fer un arròs d'aquestes, jo què sé, per no sé de quantes persones acostumes a fer aquestes paelles.
2: Bueno, el meu projecte vaig començar que mínim eren 25 persones, i d'allà endavant el que passa que cada cop els grups són més grans, i el màxim que he fet són 350 persones.
1: Déu-n'hi-do, i quin tipus de paella se necessita, i quants quilos d'arròs necessites posar en aquesta paella?
2: Sí, per 330 quilos.
1: I com, i això que és una paella d'aquelles gegants, que tens una, com, ja no sé, és una pala, no?, d'aquestes enormes que vas...
2: Bueno, la diferència meva de moltes competències, diguem-ho així, és que faig diferents gustos. Quan faig un evento de 300 persones, faig el que comentava abans, no? Cada dia hi ha més vegans, hi ha al·lèrgics al peix, hi ha més al·lèrgics diferents, i normalment el que faig són tres
1: tipus
2: diferents.
1: De,
2: sí,
1: una podria ser de peix, una altra de no sé si
2: de
1: poses...
2: De muntanya i una altra de verdura.
1: I una altra de verdures, que aquestes són també així, molt demanades.
2: Així tothom pot gaudir de la festa amb tranquil·litat i no s'ha de portar res de casa. I
1: quin diu arròs també podria ser fideuà.
2: Sí, fideuà. Bueno, ara ja ha hagut un poble...
1: O una escudella, no sé si t'has donat per
2: també,
1: fer una
2: també,
1: escudella.
2: No? I ara un poble al costat de Sils m'ha contractat per fer pollastre en gambes per 180 persones. Vull dir, ja he anat augmentant la carta, diguem-ho així.
1: I també per quantes persones seria aquest mar i muntanya, podríem dir? No sé si és... Perquè
2: sí, pollastre... és mar i muntanya, típic de l'Empordà, això. No, aquests seran 160 persones.
1: Unidors.
2: Sí.
1: Se necessita matar amb molts pollastres. Sí.
2: Però bueno, m'encanta la feina,
1: No puc evitar a vegades pensar en els animals.
2: Sí. Bueno, clar.
1: Xavi, Jordi, tornem a tu. Vinga, aquest karaoke. Tot i que ja ho he explicat bastant al Ferran i tu, però a tu particularment per què t'agrada aquest tipus d'activitats? Activitats, hi havia una que era la dels miserables. En aquest sentit, feies de... Ara no me'n recordo si feies del bo o del dolent.
4: El bo, pobret.
1: El bo.
4: Les passa canutes.
1: Sí. Ho recordo ara, no? Però per què t'agrada... te trobes molt a gust? I bueno, justament en fer activitats en el que puguis que la gent que s'ho passi bé, no? Que hi hagi...
4: Sí, és el món de l'espectacle. Uh-huh. Sempre m'ha agradat molt. He fet sarsueles, he fet òperes, he estat amb orquestres, ara estic amb una banda de rock blues des de fa 10 anys, vull dir que som 5 components i anem actuant, i clàssics del rock... I llavors, doncs, bueno, l'opció de miserables, i llavors, doncs, també amb la feina, doncs, em donava opció a fer esdeveniments com bingos musicals, com karaokes, etc, no? I sí, sempre és perquè la gent s'ho passi bé, disfruti, es reuneixi, i és el que ens queda, és el que ens emportarem, aquestes estones bones de riure i...
1: No, i en un karaoke de veritat que és per passar-s'ho bé.
4: Sí,
1: suposo que és per aquest motiu,
4: veure,
1: que ho
4: costa,
1: feu.
4: I avui costarà, val? Sempre costa que la gent...
1: Però vosaltres sou els animadors, per tant...
4: Sí, però deixa't estar, que ja he començat fora vergonyes. La gent té molta vergonya, costarà. Però després, quan agafen un micro, no el deixen ni per casualitat. O sigui que hi haurà feina, arrencar-lo, però a la que arrenqui ja veuràs. Tots els que ens estan escoltant, si aquesta nit veniu, no ens ho feu tan difícil. Vull dir, ja quan estigueu sopant, ja passarem per les taules i ja començarem a... Vinga, va, quina vols cantar? No sé què, no sé quan. Ja començarem a apuntar cançons i noms i a veure com va.
5: Perquè tothom pot triar la que vulgui.
4: La que vulgui,
5: sí. No hi ha un llistat tancat.
4: No, estarem amb YouTube. YouTube hi és tot, o sigui que... El que vulguis.
1: La de l'Alaska ja la podeu tenir preparada, eh?
5: Ara, ara.
0: Quan passeu per les taules, animant a la gent, porteu el porró del Vivó.
1: També.
5: Ui, ajudarà a les cordes, no?
4: Les cordes, ben afinadetes.
1: Laia, quin paper juga la cultura popular en una festa com aquesta?
5: Home, el protagonista, és el paper protagonista. Realment això és una festa de cultura popular, és l'essència del nostre país, la revetlla de Sant Joan, per tant, més cultura popular que aquesta, impossible. Enguany hem recuperat tres tradicions catalanes, bueno, una de Calderina, que és la de Sant Sebastià, que l'hem consolidat, fem la revetlla, i per Nadal vam engegar el quinto, El quinto de Nadal.
1: Sí, el quinto.
5: Per tant, enguany ha sigut un any amb moltes novetats de tradició, i això, per mi, la cultura popular és bàsica perquè és on creixes. Després ja pots consumir altre tipus de cultura més intel·lectual, diguem-ho així, però la cultura popular és la que tu des de petit pots participar i entendre les teves arrels, i això és bàsic.
1: I de fet, aquesta...
2: Perdona.
1: Digues.
4: Això del quinto, jo no em vaig entendre... Bueno, jo no sóc de Caldes, jo sóc fill de Sabadell, visc a Castellà.
5: Malament, ara ja no pots venir a Vallès. Això que Caldes som els caldins
1: però... de Vallès.
4: Sí, però saps que es pot comptar amb mi sempre.
5: I tant, tindrem present, moltes gràcies.
4: I amb això del quinto, això del quinto és molt Vallès Occidental. Val, sobretot Sabadell i Terrassa.
1: No, i Oriental també, Oriental, a Sant Feliu ja fa temps que
4: jo aquí a Caldes molta gent no sabia el que era el quinto, i jo he fet de lloro molts anys al Cirbo de Sabadell. Molts anys, vull dir, i aquí no sabien el que era, i no. Una miqueta més amunt, i dic, hòstia, no, el bingo, no, el bingo no, no el no. Quinto, la primera pel quinto i per tothom ja ha sortit, i és un de petit, el petit músic, el petit cinc. Vale? Això la gent no...
5: Això ho hem de recuperar.
4: Per això, hem de seguir fent quintos i no un quinto, no. Hem de fer tota la temporada de Nadal.
5: Clar, ara l'esplai de la gent gran fan el bingo element, però l'altre dia els deia, hem d'anar canviant una miqueta, però canviar això em costa una mica. Però el quinto de Nadal crec que ha vingut per quedar-se, perquè és divertit. Ens ho vam passar molt i molt bé.
4: Clar que sí.
5: Conèixer el que és una plena. Això, que s'ha de cridar plena? Sí, en aquest cas es crida plena.
1: Anem a les últimes preguntes perquè ens quedem sense temps. Josep Manel, a veure, te queda aquesta última pregunta. Quin consell donaríeu, no, a la ciutadania per gaudir de la festa amb responsabilitat?
0: El mateix que donen sempre, el tema de la responsabilitat no és una qüestió de normes, en sap greu dir-ho, i segurament de la policia s'espera un altre discurs. No és problema de normes, és problema de viure en societat, d'empatia, de ser responsable, una mica menys d'egoisme, una mica més de relacionar-se respectant els altres, i amb això surten totes les festes i totes les agrupacions que fem de gent per fer qualsevol acte. Després d'això, si amb això no arribem, que per desgràcia tenim la societat que tenim actualment, doncs llavors hem d'anar a la norma i al poli, i això està prohibit, i això es pot fer, i això en aquesta mesura, i això en una altra. Jo m'imagino aquesta festa, la gent venint, però alguna cosa, no en contra de, sinó però algú, i aquest algú és aquesta festa, a gaudir, a cantar, a ballar, a veure la foguera i res més, i no hi ha més problema, i la policia serem uns espectadors de luxe que estarem allà
1: a gaudir-la fins a les... també, no? Es tracta d'això també?
0: Visualment, gaudir-la visualment.
1: Laia, ja sí, tots aquí seria, no? Què espereu de la participació ciutadana aquesta nit?
5: Doncs esperem molta alegria. El que espero avui, que hi hagi alegria, sigui més gent, menys gent, però que tothom vingui amb aquest esperit que ha dit en Josep, de venir a participar, a gaudir, a que la foguera se'ns emportin tots els mals i que renovi aquest foc un any més, que això és el que es diu en el costumari català. Tradicionalment les fogueres eren per cremar allò passat, per obrir noves energies per projectes futurs. De fet, avui hi haurà, també ho abans, ui, estic fent molt spoiler, però bé, també hi haurà un momentet de qui vulgui, doncs hi haurà uns papers on puguis escriure allò que vols cremar per poder llançar
1: això, perquè,
5: a la foguera.
1: És que això també forma de la màgia d'aquesta nit, eh?
5: És que avui és la nit màgica, el solstici d'estiu.
1: El solstici d'estiu.
5: És la nit màgica.
1: És aquesta, oficialment seria aquesta. Doncs... potser que podíeu fer més coses, tant Xavi com Jordi.
2: No, jo per la meva part, no? Ja s'ha dit tot.
1: I el Jordi, de fet, també es tracta de gaudir, no?, en el karaoke.
4: Sí, sí, tots cap allà i disfrutar no del karaoke, sinó de tota la nit sencera.
5: Jo vull afegir molt ràpid, Conxi, de fer aquest agraïment a tots els que ràpidament, quan vaig implicar-los en la festa, van dir que sí, sense posar cap però, som-hi, hem de fer reviure, de revifar aquesta foguera que s'havia apagat entre totes i tots, i estic molt i molt agraïda. Realment, quan amb el Josep i el cap d'àrea em vaig reunir amb ells després de Sant Antoni, era finals de gener, que vaig dir ho tenim, aquest any ja a Revetlla, em van dir, doncs som-hi, estic molt agraïda perquè això no es fa sol, per tant, a darrere hi ha molta, molta gent i aquest és el sentit de la Revetlla, la comunitat.
1: Molt bé, doncs Laia, Josep, Manel, Xavi, Jordi, el Ferran, perquè no hi és aquí, però hi ha l'Anna també, si ens escolta, moltíssimes gràcies per la vostra, per el fet de participar aquí en el fòrum, d'explicar-ho tot i per tota la feina que feu, que és molt important. I així arribem al final del fòrum d'avui dimarts. Hem parlat de salut, de festa, de protecció, de comunitat i de tot allò que ens ajuda a créixer com a poble. Demà hi tornarem, com sempre, a partir de les 9 del... Perdó, dijous, que demà és dia de Sant Joan, dia de festa. Doncs dijous tornem a partir de les 9 amb més veus, més temes i més mirades que ens connecten amb el que som i amb el que volem ser. Que tingueu molt bon dia, molt bona Revetlla i que també molt bona diada de Sant Joan.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris. Molt bona nit a tothom. Benvingudes, benvinguts. Se'ns presenta la nit més màgica de l'any. Se'ns presenta la revetlla de Sant Joan. Com ja us vam avançar, estem aquí, Escaldents. Sintonitzeu Ràdio Caldes 107.8 de la FM i a través d'internet www.radiocaldes.cat. Escaldents, amb una edició bastant especial, no només perquè estem de revetlla, sinó perquè també seran 3 hores de sessió de música electrònica punxada per un servidor, DJ Peris, que us dona la benvinguda, com bé deia. Doncs t'explico, us explico el menú d'avui. Durant aquestes 3 hores, doncs, gaudireu primer una primera hora de sessió Afro House, Latin Afro House. La segona hora, a les 11, cap a les 11 més o menys, Tech House, Latin Tech House. I ja després, passada la mitjanit, pugent de BPMs, començarem en so música trance. I a la darrera mitja hora del programa d'avui especial ja serà subidón total, Ja serà sessió màquina, màquina de remember, d'aquella que bé ens agrada a tothom. I bé, no sé el pla que teniu aquesta nit, Clar, hi ha un munt de situacions. Potser us esteu preparant per sortir de festa. Nosaltres des d'Escaldents us acompanyarem en aquest viatge cap a la festa, dic. Potser us toca treballar. Clar, és una nit bastant complicadeta també a nivell d'efectius, petards, focs. Si és el vostre cas, doncs aquí estem a Ràdio Caldes per acompanyar-vos aquesta nit de treball. Escolta, que també si esteu en família, en amics, no teniu un pla organitzat, doncs un pla improvisat aquí amb Escaldents. Bueno, doncs ara comencem amb aquest especial de revetlla de Sant Joan. I com bé sabeu, després ho podreu recuperar al podcast d'Escaldents a www.radiocaldes.cat, allà el programa, el nostre programa especial. Doncs m'hi poso al comandament, els plats, salutacions a DJ Peris i a gaudir d'aquesta revetlla de Sant Joan amb nosaltres, amb Escaldents i amb Ràdio Caldes.

Avui no has quedat amb ningú? Doncs queda't amb nosaltres. Ràdio Caldes, aquí, al 107.8 de la FM. Escaldents.